0: financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
1: Citroën.
0: Consulta citroen.es.
2: Barcelona, 93.9.
3: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
4: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.

0: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallés y seas de donde seas, ven con quien quieras.
1: No barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: en combustible i muchos regalos más. Feu ver, nos movemos contigo.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Barcelona, 93.9.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Nou barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, L'Augivert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
4: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: píllate tu abono tramo 1 todavía por 70 euros más gastos de gestión. Nos vemos 4 y 5 de septiembre en Madrid. Dos días de CCM. ¡Vamos arriba, que ganas! Corre a coq.es/música y hazte con tu abono de dos días. Recuerda, 4 y 5 de septiembre nos vemos en Madrid. ¡CCM!
1: Barcelona, 93.9.
2: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Forum From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
3: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
4: Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
7: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
6: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
8: David, ¿dónde andas?
9: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
8: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
9: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
8: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
9: ¡Antonio!
10: Marchando, otro colacao.
9: Eres el mejor.
11: Colacao, tan único com Estopa.
9: Tan único com tu.
12: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: És boníssima, la Ryan Castro i Capo, junts, La Villa, cançó que ja va ser número de la llista dels 40 i que avui doncs, ha quedat el número 11. D'aquesta manera estem inaugurant la tarda del dissabte al teu costat. Soc el Sergi Sánchez, en res arriba per aquí, per exemple, el Mamaduixa. Abans, Tame Impala.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

ha gent que és boníssima, hi ha gent que és la millor gent del planeta, com diu el propi Mamaduixa, i com està pujant alguns continguts a les seves xarxes de gent que és boníssima i que ens vol descobrir. Aquí tenies la cançó del Bruno, que ens encanta i que és la cançó en català més important de la setmana, el número 1 en català dels 40. Va, seguim amb més aquí. Els 40. Sergi Sánchez.

Segurament si tingués un comptador de cançons que més vegades he escoltat el Nil Moliner, i això que aquesta és nova, segurament aquesta seria una d'elles. El Nexo 01, Me Acuerdo de Ti. Per cert, que aquest mes de maig arriba el seu nou àlbum, el Nexo, el complet amb totes i cadascuna de les cançons que formen part, que ja he pogut escoltar i que sé que t'encantaran. Després del Nil Moliner arriba aquí la grandíssima Olivia Rodrigo. El so més nou. Els 40. Aquesta setmana ha posat a la venda els 4 concerts que oferirà Barcelona l'any 2027 amb els 40 com a emissora oficial. També se l'ha vist en més d'una ocasió per la ciutat de Barcelona, i demà serà al Camp Nou veient el Barça-Madrid. I sabem amb qui anirà? Amb el Barça, perquè porten el seu logo.

hem de fer-li més cas al Bad Bunny, de tirar fotos quan les coses van bé, perquè després, si no, et pots empenedir una mica, com a alguns que hem anat veient aquests dies a xarxes socials. De seguida et poso per aquí el Joe, amb el seu Enjoy Beginning brutal, o la Lola Índigo. Però abans, més èxits aquí.

assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Arriben més èxits 40. A la teva ràdio, als 40.

no sé si et passa com a mi, que és que no em canso ni un moment d'escoltar una i una altra vegada aquest End of Beginning de Joe, tot un himne actual i que la mateixa que vas escoltar aquí als 40. En res, per cert, mira, parlant d'himnes, en res et poso aquí l'Aitana amb la seva superestrella, també el Siderland o la Rosalia amb una de les grans cançons del seu fantàstic àlbum Lux. Als 40. Sergi Sánchez.

0: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
1: Vinga, som-hi, doncs!
0: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: Després de passar per festivals d'Argentina o de Colòmbia ara fa algunes setmanes, l'Aitana comença la seva gira oficialment a Roquetes de Mar avui mateix i hi haurà moltes més dates que l'acabaran portant el mes de setembre a Barcelona, en més d'una ocasió i amb els 40 com a emissora oficial. Aquí tenies l'Aitana, abans de posar-te el més nou de l'Àlex Warren.
1: Escolta ja, les cançons noves.

Tinc ganes de veure si tu, tu i tu et saps el tren, et saps el ball d'aquesta cançó de Sutherland. I la setmana vinent, doncs mira, ho sabrem, ho farem realitat a Nou Barris, i és que celebrarem la festa major del districte de Nou Barris a Barcelona amb el Sutherland, amb el Roger Pedrós, amb l'Aina Reig, també amb el TH, amb la Lau Givert i molts altres. Això serà dissabte vinent, 16 de maig, a partir de les 10 de la nit, totalment gratis. Els 40. Sergi Sánchez.

0: Dues divas seguides a nivell internacional. Una d'elles és americana, és la Taylor Swift, i l'altra és catalana, l'altra és de casa i s'està menjant el planeta sencer. Estic parlant de la Rosalía. Aquí arriba una de les últimes del seu àlbum Lux, és Reliquia.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.

Una veu que ens acompanya des del passat 2024, una cançó i un artista que em recorda molt als Music Awards d'aquell 2024, que es van celebrar al Palau Sant Jordi, que es van celebrar a Barcelona, es van celebrar aquí a casa. Bé, després del Teddy Swims, arriba aquí més música, amb

0: Time.
1: És la història de Relsby, que s'enganxa de quina manera al Tubas Sin. I en un moment, atenció, perquè descobrirem l'actual número 1 de la llista dels 40. Que si encara no saps de qui es tracta, doncs et donaré alguna pista. No és un, són dos, i a més amb la versió actualitzada aquest 2026 d'una cançó que en el seu moment ja va ser número 1 de la llista dels 40. Bé, a part d'això també descobrirem el més nou de The Pol, la Rosalia o Somber. Tot això aquí, als 40, la primera i número 1. Els 40. Sergi Sánchez.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Les pistes eren molt fàcils. Has pogut anar traçant la línia que t'ha portat directament fins als reis de la llista actuals, aquí als 40, els números 1, que són Juan Magán i Omar Montes, i la versió 2026 del Bailando por ahí, que ara es diu... Atenció, ayer la vi.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I també de casa nostra, igual que el Juan Magán, és... El de Pol, que fa algunes setmanes et va visitar, ens va explicar algunes coses del seu nou tema, com és aquest que es diu En unos años.

0: Intros d'àlbum Lux, un disc que de primeres alguns deien és una mica complicat, això vols dir que... Doncs sí, sí, és que estava claríssim, havia de ser un superèxit a nivell mundial i cançons com aquesta ja són absoluts himnes arreu del món. La Perla, aquí tenies la Rosalía i ara arriben per aquí la pareja de l'any.
1: Els 40... Sergi Sánchez.
0: Que no som la Rosalía i jo mateix, eh? No, no som la pareja de l'any. No, són aquests dos. El Sebastián Yatra i el Mike Towers amb un dels seus superèxits, als 40.

0: Només èxits pop. Els 40.
1: Molts d'ells números internacionals, com el Romeo Santos i el Prince Royce, que també va ser número aquí a la llista dels 40 amb el seu Dardos, o el que et punxo ara per aquí, que, atenció, aquesta va ser la primera cançó, de fet, que vam descobrir d'un tros d'artista que sona d'allò més bé, que té una personalitat pròpia, que és demolidora. Estic parlant de Summer. Aquesta és Back to Friends.

Les de la carita triste ja les coneixes, tot i que intentarem animar-les una mica més amb les cançons que arriben de seguida per aquí als 40. I és que després de l'Anna Mena i de l'Emília, en res et poso per aquí a Latini, que la coneixen prou bé, o a Joe, amb el seu End of Beginning.

0: Jo sóc el Sergi Sánchez. Demà, a partir de les 6 de la tarda, molt més aquí a la número 1, escoltant els millors èxits fins a casa a Can 40. Els 40. Els 40. Sergi Sánchez. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.
1: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
2: Vinga, som-hi, doncs!
1: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Barcelona, 93.9.
4: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbel. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbel, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbel, fet per viure'l.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
7: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
8: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: per donar-te la benvinguda a aquesta hora de dissabte, 6 de la tarda, amb... Exacte, superestrella, després del Sergi Sánchez, aquí el Víctor de la Torre, que et dona la benvinguda el dissabte a la tarda.
1: Escolta ja, les cançons noves, els 40.
0: Moment ideal per descobrir coses noves i que estan triomfant, sobretot en el món online, a través de les xarxes. És aquesta història que naixia el 2025 dins un àlbum anomenat Deadbeat, del Tame Impala. Doncs bé, aquest mes de febrer ha arribat aquesta remescla, aquesta col·laboració de la mateixa cançó amb la Jennie de les Blackpink. Es diu Dràcula.

0: Aquí estem encenent la tarda del cap de setmana, la tarda del dissabte, a través dels 40, amb Bizarrap, Daddy Yankee i la Music Sessions 066. Per cert, aquesta setmana parlàvem a l'Anda ja amb la Laia a partir de, precisament, d'ell, de Daddy Yankee, i com se li va escapar de les mans el Danza Kuduro. Que sàpigues que ho pots recuperar a través del nostre Instagram o a través del nostre TikTok, eh? Busca'ns com els 40, recorda, 40 sempre amb número. I així anem gaudint a tope, cap de setmana, mes de maig, primera setmana pràcticament superada i amb un temps, sí, una meteorologia que fa una mica el boig, que és el que toca per primavera, també. Si t'ho pares a pensar, ja és això, sí, sí. Va, anem a per més.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: És el Mamaduixa amb la cançó en català més important aquesta setmana aquí als 40. Això que s'anomena la millor gent del planeta. Èpica i, a més, doncs, amb aquest punt emocional que ens fa, doncs, estimar encara més a tots aquells amics, família, que sempre tenim al nostre costat.
1: Descobreix la música. 40. Als 40.
0: El seu nom lluirà la samarreta del Barça pel Clàssic amb el Real Madrid, però és que, a més, aquesta setmana ha sumat un quart concert a la llista de shows que farà a Catalunya. 1 de maig, 2 de maig, 5 de maig i 6 de maig. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Ella precisament va ser una de les artistes que va brillar com mai a la temporada de festivals del 2025. Des del Cruïlla, Gracie Abrams, That's So True, estava sonant per aquí. I atenció, perquè de seguida anem fins a Palma de Mallorca per deixar-nos portar pel rotllo tropical, però a l'hora amb un toc mediterrani o una de les últimes cançons del Benson Boone. Abans, arriba el Beret.

0: Després del Benson Boone i el seu Mystical Magical, escoltaves des de Palma de Mallorca, Rels B i el seu Tubacin Fab. Escolta'm, i de seguida arribem a les 7. A punt i preparat, Alex Warren i el seu Fever Dream. Relíquia de la Rosalia. Ah, i també la cançó més important de la setmana, als 40. Tot això i més, a No Te Sinó Res a la teva ràdio.
1: Tots els èxits.
2: Els 40. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
1: Vinga, som-hi, doncs!
0: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
2: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: Barcelona, 93.9.
4: Els 40 Pop Nou Barris, 16 de maig, a partir de les 10 del vespre, amb concert de Siderland i les actuacions de Roger Padrós, Lau Gibert, CH, Aina Reig i Ada, SDP 509. Els 40 Pop Nou Barris, amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar. La teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
8: Els 40 al món.
7: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
8: Els 40.
7: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

Aquest és el número 1 dels 40. Encapçalant la nostra llista aquesta setmana, el de Badalona, eh? El Juan Magán, amb aquesta nova versió que ha fet al costat d'Omar Montes, d'un clàssic ja de la seva discografia que ha posat al revés centenars i milers i milions de vegades una pista de ball. Ayer la vi, Bailando por ahí 2026, des del tron, des del número 1, des del cim.

0: Aquesta és la cançó del Nicky Jam que està arrasant. Arriba des dels Estats Units, aquest Loco por Verte. I ens quedem allà, perquè arriba ara mateix un compatriota del Nicky Jam, en aquest cas, no cantant en espanyol, sinó en anglès.
1: El so més nou. Els 40.
0: Sembla que està fent servir la música per fer una mica de teràpia i parlar del que porta dins. Una altra trista, Alex Warren. Aquesta s'anomena Fever Dreams.

0: Volem Festuc, eh? Ja saps, si algú davant teu diu pistatxo, li dius... No es diu pistatxo, es diu Festuc. Marcos!
1: Escolta ja les cançons noves. Als 40.
0: Hem anat fins al sud del país per escoltar el tarragoní i ara mateix pugem una mica més cap al centre. Anem fins a Sant Esteve Sarrugueres per escoltar una de les últimes cançons de la Rosalia, del seu treball que s'anomena Lux i que ha estat un èxit mundial, global, m'atreveria a dir. És aquesta, sé que t'encanta. Es diu Relíquia.

De la boca no, eh? De la boca li ha quedat molt i molt bé. No para de sorprendre amb cançons com aquesta i ens està agradant molt el rotllo que porta, eh? Tímidament, però va calant, a poc a poc. Ens va guanyant. És el Guillem Bautista. Diràs, ostres, així pel nom d'entrada, doncs mira, ja l'hauries de conèixer de sobres, aquest artista de Badalona que ens va enamorar tots amb aquell fred dins de casa que arribava a l'estiu, o després de festa en festa, per arribar fins a aquesta última, que es diu No està mal. Molt bé, seguim endavant a través dels 40, dissabte a la tarda, sent de cap de setmana, estem més lleugers i més alegres, tot s'ha de dir. Ara per aquí, arriba The Joe amb End of the Beginning. Efectivament, l'alter ego musical d'aquell actor de la sèrie Stranger Things.

0: la seva nova cançó als 40, això que s'anomena Un altre cop. I així és com arribarem a les 8 del vespre. I ens esperen les Hanchericks. La nova cançó del De Paul. Ah, i també... una de les que segurament cantaràs i ballaràs si surts a festa aquesta nit. El Superestrelles de l'Aitana. Tot això i més arriba ja als 40.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: horeta a través dels 40, l'última que passarem plegats a les 8 del vespre, acabem d'encetar ara mateix des de totes les emissores dels 40, a través de la FM, de la ràdio convencional, també a través dels 40.cat i a la nostra aplicació per a smartphones i tauletes. Des de tots aquests llocs ens pots escoltar des d'on tu vulguis, a la ràdio número 1.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Un plaer acompanyar-te en aquest cap de setmana i posar-te tamacles, èxits que posen la pell de gallina com aquest.

0: Els 40.
1: Després de publicar el seu àlbum No lo sé ni jo, arriba el seu concert. Serà el pròxim divendres a la sala Apolo 2 de Barcelona. I a més amb cançó nova. Això que es diu En unos años.

Tornant a la friendzone, que diríem, aquí estava el Somber, i això que s'anomena Back to Friends, per fer-nos reflexionar una mica. Molt bé, atenció amb el que arriba ara. Té l'Òscar a millor cançó original del 2026, Grammy a millor cançó per mitjans audiovisuals i diversos premis com els Golden Globes, els Globus d'Or, Critics' Choice o, per exemple, més de 1.600 milions de reproduccions en plataformes com Spotify. Què, no saps de quina cançó parlo, no? Doncs para bé l'orella. Més que res perquè la coneixes de sobres i l'has cantat, l'has ballat i t'has emocionat, has posat la ràdio del cotxe tota castanya i a casa també. Estic parlant, lògicament, de la pel·li K-pop Demon Hunters i la cançó més popular d'aquesta cinta, aquest Golden de les Hunter X.

Era Rake amb J Balvin i l'Aloe Brand, i això que s'ha convertit en un clàssic ja de la cultura llatina pel que fa, doncs, a la música, aquest indeciso. Va, seguim endavant i parlem de clàssics també d'una dona que ha revolucionat, ho ha fet diverses vegades perquè té una legió de fans i no para de fer rècords. Se superen any rere any. Perquè la seva música, sobretot les primeres cançons, s'han convertit ja en clàssics. Ara també en té de noves, com aquesta, que és un èxit global. La Taylor Swift, amb The Fate of Ophelia.

0: És bonic, eh, viure la vida amb aquests petits detalls i ser feliç amb les coses senzilles. Els Ginestans acompanyen pràcticament fins al punt de les 9 del vespre. De seguida per aquí, més èxits als 40. De fet, arriba el número 1. I jo només et queda dir-te, doncs, que marxo, que recullo, que me'n vaig a gaudir del cap de setmana i de la nit del dissabte. Això sí, abans, citar-te, dilluns, últim tram del despertador dels 40. L'han d'allà a Catalunya. Sigues dolent, però només una mica.
1: Els 40. Víctor de la Torre.
0: Ara és quan baixa la bola de miralls a l'estudi i comença, sí. Comença la nit del dissabte. Això promet moltíssim. Adéu-siau.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.